Mira'm si té un jersei prou calent. Que l'abrigui els cris que fa el